0: tan significatius en el moment que vivim per la ciutadania, però també per l'activitat econòmica i per les empreses arreu del territori.
1: Actualment estan adherides a aquest projecte les principals operadores com Vodafone, Telefònica o Orange.
2: En esports, l'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, serà el nou seleccionador de Països Baixos. El de Terrassa agafa el relleu de Ronald Koeman i signa contracte fins al Mundial del 2030. Mentre, pel que fa al Barça, avui l'equip continuarà els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Camper, tot després que ahir s'incorporessin els darrers mundialistes, amb l'excepció de Ferran Torres, que va quedar alliberat a l'espera d'un acord per la seva sortida al PSG. Dani Esclusa, bon dia.
3: Bon dia, avui segona jornada consecutiva de doble sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. Recordem, ja amb tota la plantilla disponible per a Hansi Flick, ahir es van reincorporar Dani Olmo, Pedri Cubarsí i Lamine Yamal. El que tampoc estarà avui en aquestes sessions és Ferran Torres. El de Foios continua comptant amb el permís del club per no assistir-hi mentre s'acaba de tancar l'acord amb el Paris Saint-Germain pel seu traspàs, un acord que es podria fer oficial al llarg del dia d'avui. Tampoc hi serà, evidentment, Runi Bardagi. El suec va ser operat ahir a la tarda de la ruptura del lligament encreuat del genoll dret que es va produir en l'entrenament d'aquest dilluns i presumiblement es perdrà tota la temporada. Pendents també de tot el que pugui passar durant el dia d'avui amb l'operació de Rodri, es treballa per evitar que el migcampista madrileny s'hagi de presentar demà a les instal·lacions del Manchester City per començar la pretemporada amb el conjunt d'Enzo Maresca, i també pendents de si es continua esperant Julián o si es decideix d'una vegada per totes activar l'alternativa a l'operació del nou.
2: A l'equip femení, i el Barça s'imposa amb contundència en el primer amistós de pretemporada. Va guanyar 3-1 al Montpellier amb gols de Patrick Guijarro, Claudia Pina i Mai Sabaha. El tècnic Pere Romeu es va queixar de la falta de jugadores a causa del Mundial Sub-20, com el cas de Serra Jordi. Són declaracions a 3CAT.
4: Ens fa que sigui una plantilla molt més curta. És un Mundial, qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
5: Serra Jordi, parlem, eh?
4: Evidentment, evidentment.
2: A l'europeu de natació, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Houck, no ha aconseguit medalla després de quedar quart a la final europea de 100 metres lliure, i a l'europeu d'atletisme, Jael Bastué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres després de quedar segona en les semifinals. De la cultura, un dels festivals de l'estiu més prestigiosos és la Schubertíada, refugi dels amants de la cançó poètica i la música de cambra, que obre avui la seva 34a edició. Marta Orquín.
6: Fa 34 anys, el metge i melòman Jordi Roc va impulsar al poble empordanès de Vilabertran un certamen petit i íntim dedicat al lit i a la música de cambra, però gran de qualitat artística. El seu entusiasme i passió van aixecar el festival que, després de la mort del doctor Roc el desembre passat, li ret homenatge i manté viu el seu llegat, com destaca Sílvia Pujalte, directora per segon any de la Schubertíada.
7: Aquella manera tan propera i tan especial d'estimar-se al públic i als artistes. Són moltes coses que conservarem sempre.
6: Els cantants Marta Bausà i Mikhail Timoshenko protagonitzen l'aperitiu d'avui demà a Vilajuïga i Pals, mentre que la jove soprano sueca Matilda Esterbi assumeix diumenge el concert inaugural a la Canònica de Vilabertran, escenari principal d'una Schubertíada que compta amb el baríton Matías Guerne, el pianista Javier Perianés i la soprano Juliane Vance, que cantarà amb el quartet Casals. Vells amics que recordaran qui els va padrinar des dels seus inicis.
7: Juliane Vance va cantar a la primera edició de la Schubertíada, d'alguna manera va ser la musa. Matías Guerne va debutar l'any següent, el 94, i Javier Perianés el 97. I des de llavors tots hi han tornat sovint. Serà molt maco tenir-los a tots reunits.
6: Una Schubertíada que també comptarà amb els talents de la soprano armènia Rosanne Mantashian, que va enlluernar el públic l'any passat, Mireia Tarragó, Samuel Hasselhorn, Erika Baikov o André Chouet.
8: Són les 8, les 7 en Canàries.
9: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
8: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dos semanas se cumplen hoy de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y la crisis parece lejos de resolverse. De un lado está la emergencia humanitaria, los más de 1.500 niños a los que ya han tomado los datos, menores migrantes no acompañados de los que van a hablar hoy gobierno y comunidades de su redistribución. De otro está la crisis política, con el ministro de Justicia marroquí elevando el tono contra España, saliendo La regularización de migrantes y amenazando a nuestro país con suspender el acuerdo de extradición.

0: más y por otro lado lamentan las molestias e inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar a los aficionados que tuvieran organizados viajes en estos días veraniegos para poder presenciar el partido.
1: Y terminamos hablándoles del eclipse, la noticia de la semana, sin que Emergencias haya registrado mayores incidencias durante la observación del eclipse. Vamos conociendo datos que envían las diferentes comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, más de un centenar de personas han acudido a urgencias por mareos, molestias o problemas oculares, incluso por dudas sobre su estado, por el estado de sus ojos. Hasta primera hora de la mañana, los hospitales han atendido a 77 personas, medio centenar de consultas atendidas también en hospitales y centros de salud en Euskadi, sin que revista ninguna mayor importancia. Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
2: A Catalunya, algunes aerolínies encara acumulen retards i cancel·lacions en els vols d'avui a causa de l'avaria en l'alimentació elèctrica de la torre de control ahir a l'aeroport del Prat. Una incidència que va afectar molts passatgers, com l'Albert i el Biel, que van perdre les connexions.
3: Quan quedava poc per aterrar, van començar a informar de vols que havien sigut canviats o de que els havien retrasat perquè donés temps a fer la connexió. Però, malauradament, el nostre vol no es va canviar.
4: La informació va ser una mica pobra. Potser va haver-hi un moment on vam estar 2 hores sense saber literalment res. El que es va passar és bastanta calor a l'hora d'esperar.
2: I l'endemà de l'eclipsi, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assegura que les aglomeracions que es van viure a les estacions de Sant Vicent de Calders, de Sants i de Tarragona per anar cap al sud i tornar a Barcelona van ser puntuals. Recordem que es van produir fortes concentracions a les andanes i els convois anaven plans a fer sa, fet que va provocar alguns moments de tensió. Escolta'm Collboni.
5: I crec que les aglomeracions que van haver-hi doncs, van ser les pròpies d'un esdeveniment molt puntual que es concentra en un temps amb un temps molt concret, no? El cert és que ben aviat tot es va tornar a la normalitat un cop va passar el moment de l'eclipsi, no?
2: El sistema d'emergències mèdiques ha rebut fins aquest matí 115 trucades relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya. En total, el SEM ha atès 109 persones per incidents relacionats amb aquest fenomen. Ferran Roig és el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre.
6: A nivell oftalmològic, les urgències de l'hospital han estat molt tranquil·les. Tots els reforços que havien fet eren mesures preventives, però no han hagut d'actuar. I, en principi, el tema oftalmològic, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus.
2: És tot de moment per part nostra. Tornem a la 1:04.
7: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional en verano. Con Pepa Sastre.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. Repunt important dels preus al juliol. La inflació puja 3 dècimes a Catalunya fins al 3,5%, la taxa més alta en dos anys. Ha tingut a veure l'encariment dels carburants, un augment superior al 15% del gasoil, que farà que al setembre torni la rebaixa fiscal de 20 cèntims en aquest combustible. Amb la inflació cada cop més lluny de l'objectiu del Banc Central Europeu, els mercats donen per fet un nou increment dels tipus d'interès al setembre, com apunta l'economista Josep Soler.
2: Avui, en aquests moments, la probabilitat de que hi hagi un altre augment d'un quart de punt al setembre, la probabilitat és molt elevada.
1: Les plataformes del tren demanaran responsabilitats a Renfe pel col·lapse que es va viure ahir en algunes estacions i vagons després de l'eclipsi solar, assenyalant manca de previsió. Anna Gómez, de Dignitat a les Vies.
3: Demanarem responsabilitats i sobretot volem un pla d'acció. Quines seran les mesures que prendran a partir d'ara? Algú té que donar explicacions del que va passar.
1: Renfe demana disculpes als usuaris afectats, diu que va actuar correctament, però nega les acusacions. David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies.
4: Seguretat sí que va haver-hi. De fet, el que es va fer a Tarragona estava pactat amb Mossos. I planificació. Es va fer tota la planificació possible que vàrem poder. Tots els trens que passaven per la zona de Tarragona, tots anaven en doble composició. I no vam poder posar més trens, que ja ens hagués agradat, perquè no tenim més trens.
1: L'endemà dels problemes de subministrament elèctric a la torre de control de l'aeroport del Prat, avui continuen els endarreriments dels vols, una incidència que ahir va afectar milers de passatgers que van perdre vols, van arribar tard i fins i tot connexions com l'Albert, que arribarà a destinació 24 hores després del previst.
5: A les 3 hores i poc vam sortir i quan quedava poc per aterrar vam començar a informar de vols que havien sigut canviats o de que ens havien retrasat perquè donés temps a fer la connexió. Però, malauradament, el nostre vol no es va canviar. Sortim avui a les 2:45.
1: La Guàrdia Civil i la Policia Federal belga han detingut a Badalona en el marc de l'operació DD un fugitiu internacional buscat en 31 països, entre ells Espanya, i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d'una organització criminal dedicat al tràfic internacional de drogues. I al Pirineu de Lleida, la sequera ja comença a ser un problema. A l'Alta Ribagorça hi ha petits pobles que els han de portar l'aigua amb cisternes perquè en tenen molt poca i a l'estiu augmenta la població amb l'arribada de turistes. Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La C31 es dona pas alternatiu a Torroella de Montgrí per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A l'autopista P7 hi ha retencions de l'Aldea al Perelló en sentit nord, intensitat de Tarragona en sentit nord, lentitud d'Altafulla, Roda de Barà en sentit nord, retencions entre Castellví de la Marca i Vilafranca del Penedès en sentit nord i també lentitud i aturades la mateixa autopista P7 entre Castellbisbal i el Papiol en sentit nord. A més, també comentar-vos que la mateixa P7 va carregada de Mollet a Granollers i a Llinars en sentit Girona. A l'A2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt hi ha retencions d'Horta a Collserola en sentit Llobregat per obres i de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs. I la ronda litoral hi ha intensitat de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I també molt pendents del temps, amb un avís per calor intensa. Fins demà al vespre, Emet Nolia Garcia.
7: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i tenim màximes molt altes a tot el territori, excepte a zones altes de muntanya. 41 graus a Lleida, 39 a Girona i 33 a Barcelona i a Tarragona. Predomina el sol i el cel clar, però atenció aquesta tarda al Pirineu i zones properes. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes, amb ventades i calamar-se. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis. 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 35 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Pujaran també les temperatures i de forma més notable a la costa. Serà un dia de sol amb cel clar, però repetirà la situació durant la tarda al Pirineu. Núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 26 graus a Barcelona o 22 a Lleida.
1: Gràcies, doncs fins aquí aquest bloc informatiu. Continuen informats en aquesta sintonia també la web rtv-e.cat.